0: I nosaltres, un grup de banyeres, vam començar a cantar, a recuperar cançons tradicionals del poble, cançons del repertori general folk, no? No serem moguts, negres espirituals, i n'hi havia un repertori prou variat. I bueno, vam fer prou actuacions, no? per pobles, vam estar en Alacant, en València. Això va durar els anys 70 i clar, després pues, vam deixar-lo perquè érem aficionats i ara ens hem recuperat en formant aquesta agrupació que li diem també que anàvem, que en realitat quasi tots els membres han sigut, estan jubilats, però són mestres de música. O sigui, mm-hmm. tots estan molt, han seguit una carrera molt vinculada a la música. Mm-hmm. I ara hem fet, com a tan bé que anàvem, també hem fet actuacions en el poble, vam estar en Massalfassar, hem fet algunes actuacions, no? Però era important recuperar tots aquests sons, aquestes melodies tradicionals, no? Tenim un repertori de folk, no? De cançons de música popular valenciana, del poble mateixa, del grup al tall, de Paco Muñoz, de Negres Espirituals, de Bob Dylan, etcétera, ¿no?
1: Sí. Vicent, este grupo nació del movimiento junior y también de la parroquia local.
0: Sí, és important. En aquell temps n'hi havia un gran dinamisme i el grup també cantàvem en el... va haver durant molt de temps es cantaven les misses, no? Acompanyàvem... la missa, Negres Espirituals, cançons religioses, molt, molt vinculats també al moviment, al Club de la Joventut, al moviment júnior, i es cantava en missa. També d'ahir va sorgir una coral que continua encara en Banyeres. I vull dir, la música, tots els components d'alguna manera han seguit actius, no? Dins de la coral de Banyeres, que té una gran, diguem, professionalitat, no? Mm. Perquè tots ja no són purament aficionats, estudien molt, i ha continuat en la coral. Altra gent també ha continuat en altres grups o com a professors de música, no? I ara pues, també estem, diguem, tornant a recordar, no? I a difondre la música tradicional, no?
1: Bueno, el caso es que Joves y Folk y también Canaven, que son los grupos que digamos han formado parte de esta historia musical, se reúnen este jueves a las 9 de la noche en el Parque Municipal Villarrosario. Ahí se va a hacer un recital, se va a hacer ese homenaje a Josep Daniel Beneito, y aparte pues también habéis hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas que quieran acompañaros con una cena de sobaquillo.
0: Sí, es una velada de... Una velada pues també per a de sopar i cantar i oberta a qualsevol. És el grup que hem continuat és el també que anàvem formàvem part del Joves i Folk, però ara perquè n'érem 10 o 15, mm-hmm. també ens hem ajuntat els antics membres, xics i xiques de Joves i Folk, i tots junts recordem volem recordar el Carda, este personatge, esta persona que era molt estimada, no? Perquè realment també eren aquestes persones que hi ha en cada poble que són molt actives, ja dic, en la banda de música. També estava molt actiu en el futbol, mm-hmm. en el futbol base de joventut, no? No és una excusa, però està bé recuperar la memòria i valorar personatges que mereixen, que han dut una activitat molt estimulant, no? Mm-hmm. I la música, la varietat de la música també és un valor que mereix defensar-se i difondre's, no? Tota la riquesa musical que tenim, no?
1: Sí, sabemos que habéis ensayado mucho, sabemos que estáis preparando el recital con todo el cariño posible, sabemos también que el ayuntamiento colabora cediendo las sillas para que sí. el público... Y las mesas también, ¿no? Para que el público os acompañe.
0: Y el lugar, el local, claro.
1: El sitio, el parque Villarrosario.
0: Sí, sí.
1: Con lo que digamos que va a ser una jornada de, sobre todo, de nostalgia, ¿no?
0: Bueno, sí, per una part nostàlgia, i evidentment de nostàlgia, i que tenim el repertori, bueno, pues estem especialitzats, cada grup té unes característiques, el nostre grup...